0: El que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Sent el dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.